0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Deu mil persones han format una cadena humana de 3 quilòmetres per protestar contra la desprotecció d'Estrenc. Tot d'una vos ho contam. José Miguel Blascos, el control tècnic, vos saluda Paula Bendito. Ara volen conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears pugen les temperatures i de forma notable a la illa de Mallorca. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Palma, 32 a Maó i a Eivissa i 29 graus a Formentera. Continua el temps càlid i estable, dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix amb brises al litoral. Demà dilluns pugen les temperatures i s'esperen màximes molt altes a Eivissa i a Mallorca. Els termòmetres marcaran 36 graus a Palma, 35 a Maó, 33 graus a Eivissa i 30 a Formentera. També serà un dia de sol amb cel clar. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Formentera, 22 a Palma i 21 graus a Maó. És una informació d'AME.
1: Gran resposta ciutadana a la convocatòria de les entitats ecologistes per protestar contra la desprotecció d'Estrenc. 10.000 persones, segons els organitzadors, han format una cadena humana que ha ocupat 3 quilòmetres de costa. Allà, seguint la manifestació, hi ha estat l'Eire Giral.
3: Més de 10.000 persones han participat a la cadena humana que ha unit 3 quilòmetres de costa a la platja d'Estrenc.
4: Qui estima Mallorca no la destrueix!
5: Qui estima Mallorca
6: no la destrueix!
3: Protesten contra el canvi legislatiu del govern de Marga Provenç que simplifica el camí per modificar qualsevol norma del parc natural via decret, és a dir, aprovat al Consell de Govern i sense haver de passar pel Parlament, com fins ara.
7: M'agradaria que continués sent un lloc únic com és i que no s'hi construeixi i que coses com s'han estat protegint fins ara i s'han llevat arxivius no tornin, perquè volem que s'esquí sent... tan especial com és.
8: Jo estic emocionada i veig l'energia de la gent, el convenciment i crec que aquesta força és insuperable.
9: La resposta crec que desborda qualsevol previsió. És increïble.
3: Pels ecologistes es tradueix en una protecció que obre la porta a nous xivius, aparcaments o activitats fins ara vetades. Escoltam la vicepresidenta del GOP, Tonina Siquier, i l'escriptor Sebastià Alzamora, qui ha llegit el manifest.
10: Aquesta llei òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem i sospitam que realment el que no interessa és el parc en si, sinó que són les zones de protecció d'escostat, la zona de perifèrica de protecció de les covetes i l'àrea de restauració ambiental.
11: Poden quedar literalment arrasats per una febre d'adobes fàcils que beneficia a molt pocs i perjudica a molts. Aleshores, que hi hagi una resposta ciutadana potent i democràtica i cívica, això és importantíssim i és una gran notícia.
3: Una protesta que deixa una imatge pel record. La batllessa de Campos, Xisca Porqué, ha interromput la lectura del manifest, provocant la protesta dels manifestants. Es tracta de la tercera protesta per protegir Estrenc dels darrers 40 anys, un espai natural emblemàtic que és alhora un reclam turístic i símbol de la lluita ecologista.
1: En successos, vos contam que la Guàrdia Civil investiga la mort a Eivissa d'un home de 38 anys i nacionalitat espanyola resident a l'illa. L'han trobat aquesta matinada a l'interior del seu cotxe amb nombroses ferides d'apunyalament. El vehicle estava bolcat, així que se desconeix pel moment si hauria mort per l'accident de trànsit o per aquest apunyalament. I tenim més notícies de successos. Enrique Mas, bon dia.
12: Bon dia. Un jove de 21 anys està apunyalat a l'abdomen a la sortida de la discoteca Eden de Sant Antoni. Una ambulància s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i han traslladat la víctima a l'hospital Can Mises, on s'ha ingressat a les 6:25 del matí. Està en observació d'urgències estable dins la gravetat.
1: I la Policia Nacional ha detengut a Palma un home per amenaçar de mort la seva exparella durant mesos. Divendres la va perseguir a més amb un matxet pel barri de Son Gotlleu. Segons el relat de la víctima, des que varen finalitzar la relació, cada vegada que es trobaven pel carrer la insultava i l'amenaçava. Divendres passat la va agredir amb una branca d'un arbre, li llançà un ganivet abans de començar a perseguir-la. Un testimoni va haver d'intervenir per evitar que aconseguís fer-li mal. tornen les alertes per altes temperatures de les illes. L'AEMET ha activat al migdia l'avís groc a l'interior i sud de Mallorca. Allà les temperatures poden arribar als 37 graus d'avui, però ara mateix els termòmetres ja marquen 35 graus a Llucmajor i 34,8 a Son Bonat.
12: Un episodi càlid que ens acompanyarà fins dijous de la setmana que ve. Aquí a les Balears no podem parlar d'onada de calor per la seva extensió geogràfica, ja que se limitarà sobretot al centre de Mallorca. Jorge López, portaveu adjunt de l'AEMET.
13: En este caso no tenemos una masa de aire cálido procedente de África, sino lo que tenemos es un calentamiento de la masa de aire que tenemos sobre nosotros. Claro, este calentamiento pues se produce sobre todo cuando tenemos altas presiones y viento flojo. Casi todos los días tenemos la entrada de la brisa, que es aire fresco que llega del mar. Y entonces pues eso refresca bastante y no permite que en las zonas costeras aumente mucho la temperatura.
12: Tot i que el dijous els termòmetres tornaran a baixar un poc, l'estiu d'enguany, diu Jorge Rodríguez, se preveu especialment calorós.
13: Vamos a tener un verano bastante cálido. Hasta mediados de agosto prácticamente pues todas las semanas tendremos una anomalía térmica positiva de entre 3 y 6 grados por encima de lo que sería lo habitual para cada una de las semanas. Por lo tanto, pues sí que parece que difícilmente tendremos algún respiro.
1: Unes altes temperatures que compliquen conciliar el son i, sobretot, dificulten el descans.
12: Quan els termòmetres superen els 20 graus, no se pot dormir bé. És el que alerta Alfredo Rodríguez Muñoz, catedràtic de psicologia de la Universitat Complutense de Madrid.
14: Que haya tanto calor en el ambiente dificulta mucho que se disipe el calor del cuerpo. Y eso dificulta mucho que, aunque duermas 8 horas, no las duermes igual. Son de peor calidad, más fragmentadas, en general peores.
12: En aquest sentit, recomana no obsessionar-se, d'alguna forma intentar assumir que durant l'estiu dormirem pitjor i per tractar de conciliar el son en contra del que moltes persones pensen, és important evitar dutxes molt fredes abans de dormir.
14: Cuando nos damos una ducha muy fría, lo que hacemos es que el organismo lo que hace es retener un poco el calor en ese sentido, ¿no? Y cuando es tibia, facilita la vasodilatación en el cuerpo de la sangre. Y eso va a permitir que se vaya disipando un poco o vaya rebajando un poco la temperatura del cuerpo. Eso es un pequeño truco que se puede hacer, por ejemplo.
1: El sindicat d'infermeria SATSE avança un dels pitjors estius dels darrers anys per manca de professionals.
12: Només a Son Espases faltarien 60 infermeres per poder cobrir les vacances i les baixes que hi ha aquests mesos. A més, denuncien en aquest hospital s'han tancat 50 llits precisament per la manca de personal sanitari que hi ha. Erlina Villade, delegada de SATSE a Son Espases.
15: Se cierran camas con la intención de poder dar vacaciones y contratar a todas las enfermeras posibles, pero ya te digo que ahora mismo estamos viviendo uno de los peores años.
12: El problema és un any més que cap infermera de la península vol venir a cobrir els contractes de reforç que surten els mesos d'estiu per l'alt preu de l'habitatge i els que hi ha aquí han d'assumir tota aquesta càrrega extra de feina.
15: Sabemos que las gerencias han estado buscando profesionales por todos los sitios, enfermeras de la península, pero en el momento que intentaban buscar un sitio donde vivir o veían los precios que nos encontramos ahora en Mallorca, serían obligadas a renunciar, porque es que no era posible. De hecho, hay mucha gente que es que ni siquiera ha encontrado dónde vivir para poder trabajar y son contratos de 4, 5, incluso hasta 6 meses.
12: A les Balears tenim una de les ràtios d'infermeres més baixes d'Espanya, amb 6 professionals per cada 1.000 habitants, molt lluny de les més de 8 de la mitjana europea. Això se nota especialment quan a l'estiu, quan augmenten les persones que hi ha a les illes.
1: I seguim parlant de qüestions relacionades amb la salut, perquè una investigació de l'Institut d'Investigació Atenció Primària Jordi Gold de Girona, en què han participat les illes, ha conclòs que el tractament més estès contra la cistitis no és el més eficaç. Un altre antibiòtic amb una pauta més llarga, això sí, presenta taxes de curació més elevades. Xavi Ara, bon dia.
16: Bon dia. La fosfomicina en dosi única, el tractament d'elecció més habitual, té una efectivitat del 58,9% per a la cistitis, sent manco eficaç que altres alternatives com la nitrofurantoïna, que són les taxes de curació del 74,4%. 12.000 dones a les Illes Balears varen patir una infecció d'orina durant l'any passat. Moltes no es varen curar amb el primer tractament i varen haver de tornar al metge per rebre una nova pauta antibiòtica. Escoltam Aina Soler, cap d'investigació d'atenció primària.
17: Les pacients, com que no tenien una resolució dels símptomes al cap d'una setmana, moltes vegades tornaven a consultar i precisaven d'una altra pauta antibiòtica.
16: Per millorar el tractament de la cistitis, Atenció Primària de Mallorca ha participat en un assaig clínic amb 9 centres de salut i 170 dones voluntàries. L'estudi demostra que el tractament que recomanen les guies mèdiques és el manco eficaç.
17: El fàrmac que ha estat més eficaç en el nostre estudi ha estat la nitrofurantoïna, amb una pauta de 5 dies, i que, per altra banda, la fosfomicina un sobre, que és el que actualment recomanen les guies, doncs, ha estat el menys eficaç.
16: La fosfomicina només arriba a una efectivitat del 59%, mentre que la nitrofurantoïna pot superar el 86%. Els investigadors confien que aquests resultats serveixin per actualitzar les guies de tractament. L'objectiu ara és ampliar la investigació per confirmar els resultats i continuar millorant el tractament.
1: Només 11 de les 30 platges de Calvià tenen socorristes. És la denúncia que fa el personal de salvament del municipi, que demà ha convocat una manifestació davant l'Ajuntament per reclamar millores de la seguretat. Des que ha començat la temporada de vigilància, denuncien hi ha hagut 2 incidents fora de l'horari dels socorristes i una platja no vigilada. Els accidents estan en augment, asseguren, i la plantilla de 40 socorristes ha quedat petita. Ariel Gauna és el secretari general de la Unió de Socorristes de Calvià.
18: Y las playas tienen una categoría y se vigila según su categoría. Y bueno, esta categoría nos organiza hace más de 10 años y el turismo de 10 años no es el mismo de ahora, la prudencia no es la misma. Y bueno, la estadística demuestra que los accidentes han ido en aumento y no se ha cambiado nada en cuanto al servicio de socorrismo.
1: Denuncien que només hi ha servei de socorrisme 6 mesos, quan durant 9 mesos de l'any ja se poden llogar gandules i parasols. A més, diuen, les torres de control no compleixen amb les normatives de riscos laborals i alguns treballadors s'han fet mal. I canviant de tema, les llibreries demanen als centres educatius tenir-los en compte per comprar els llibres de text enfront de les plataformes.
12: De cada vegada més escoles recomanen a les famílies comprar els llibres a través de plataformes digitals. Alerta el Gremi de Llibreters de Mallorca davant d'aquesta situació, i ara que els llibres de text estan tornats a les aules, destaquen el seu tracte personal. A més, destaquen el paper de les llibreries que mantenen viu el textil comercial de la ciutat, comerços local que fan barri, fan poble i fan ciutat. Escoltam na Marta Prunés, de la llibreria Lila.
19: Jo crec que el problema ja no és que les escoles recomanin el comerç local, sinó que el que fan és recomanar justament plataformes externes i plataformes online on comprar llibres. Vull dir que, a més a més, participen no en el que és el teixit de barri, en el que és el petit comerç, sinó que, a més, el que fan és propaganda a plataformes.
1: I moment d'ara, Enrique, de repassar l'actualitat esportiva.
12: Sí, Jaume Munar s'acomiada de Wimbledon en caure a la tercera ronda contra Jiří Lehecka, número 14 del món. Una actuació molt digna del de Santanyí, que aconseguí forçar al manco un quart set després de perdre els dos primers. Gairebé 3 hores de joc, el partit va acabar en un 6-4, 6-4, 4-6 i 6-4. Notícies també en futbol. Demà el Mallorca arrenca la pretemporada en les proves mèdiques, mentre encara s'està configurant l'equip. Cito Lubumbo haurà manifestat la seva intenció de tornar al Mallorca. L'angolès va jugar cedit la passada temporada, i entre els jugadors que ja han sortit, Javi Llabrés ja té nou equip, el de Binissalem, assignat fins al 2029 amb el Burgos.
20: Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él.
1: I ens acomiadam amb la cultura. Romeo Santos actua avui a Son Fusterat de Palma amb Prince Roy. Serà a les 8 del vespre. I d'entre les cites culturals per avui també destacam el concert que se celebra cada any al Torrent de Parells. Serà a les 5 i mitja amb les actuacions de Capella Mallorquina, l'Orfeó Infantil i el Quartet de Corda.